L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Yo, what's up, guys? This is Ugel. Hi, I'm Joel Corey.

0: Són les 9.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions d'aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al compliment de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros que, sumat a l'increment del 30% del compliment específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara a consulta aquest nou acord. I la calor rècord que s'està produint durant aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a la població de Bot. A més, també supervisen que es compleixin les restriccions pel nivell 3 del Pla Alfa activat molt alt, per perill molt alt, com diem, d'incendi, que es va activar ahir divendres i que avui encara es manté en algunes poblacions. El Departament d'Agricultura reforçarà aquests grups durant aquest estiu amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem ara a Rodalies, perquè a hores d'ara hi ha una incidència a la línia 3, a la línia R3, entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat, això sí, transport alternatiu per carretera entre les dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Un nou producte per eliminar pintades s'ha introduït en els darrers mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de les pintades eliminades. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Consell Comarcal del Ripollès, al servei de les persones i els municipis.
1: Un altre projecte que veurà la llum ben aviat, coincidint amb l'arribada de l'estiu, és el projecte Brigades Joves 2026. Es tracta d'un projecte impulsat per l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Ripollès. Ens explica exactament d'on neix el concepte Brigades Joves la Dèlia Duran, que és la consellera comarcal de joventut del Consell Comarcal del Ripollès.
2: El concepte de Brigades Joves no neix d'una única organització concreta, sinó que surt de les polítiques municipals i comarcals de joventut orientades a facilitar la primera experiència laboral als adolescents i joves. La idea és crear equips temporals de persones joves, normalment a l'estiu, amb l'objectiu de donar una primera experiència laboral. El nom de brigada ve de la tradició administrativa de les brigades municipals, equips de manteniment o serveis públics. I el terme jove s'hi afegeix perquè aquestes iniciatives estan pensades especialment per a adolescents i joves en etapes de formació o inserció laboral.
1: Què ofereix el projecte a les persones joves? Ens ho explica la Carina Jové, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
3: El que es vol oferir són ofertes laborals durant els mesos d'estiu a les persones joves per tal de que el seu primer contacte amb el món laboral sigui positiu i acompanyat, ja que també ofereix 3 sessions d'orientació laboral durant el temps de contracte. En aquestes sessions d'orientació laboral treballem sobre el currículum, les pròpies habilitats i competències, l'actualitat sobre el mercat de treball, l'entrevista i dinàmiques grupals que poden trobar-se en futurs processos de selecció, a més de drets i deures de les persones treballadores. Prèviament, les persones joves que opten el lloc de treball ja hauran passat un procés de selecció a l'administració pública, segurament el seu primer procés de selecció, pel que creiem que és una experiència molt enriquidora.
1: I quines són les ofertes laborals d'aquesta edició del projecte? I quins són també els requisits per poder optar-hi?
2: L'estiu d'aquest 2026, el projecte es portarà a terme al municipi de Ribes de Freser. Gràcies a les ofertes que presenta l'Ajuntament de Ribes de Freser, concretament són 3 vacants. Una primera vacant de mitja jornada al mes de juliol i una segona vacant de mitja jornada al mes d'agost a l'oficina de turisme de la Vall de Ribes ubicada al municipi. Per altra banda, s'ofereix una tercera vacant de jornada completa a la Brigada Municipal de Ribes de Freser durant el mes d'agost. Per optar-hi, els requisits més rellevants són tenir 16 anys i no excedir els 20 anys, acreditant l'ESO o títol equivalent, acreditar el nivell B1 de català i estar empadronat o empadronada al municipi.
1: I quins són els objectius principals d'aquest projecte?
2: Els objectius principals del projecte són donar una primera experiència laboral, fomentar responsabilitat i treball en equip, apropar els joves al món laboral i reforçar el vincle amb la comunitat.
1: I per últim, un cop tenim tota aquesta informació, la gent que estigui interessada, els joves o les joves que estiguin interessades en prendre part d'aquest projecte de brigades joves, com ho han de fer per entrar a formar part del procés de selecció?
3: Les persones interessades en les ofertes laborals han de formalitzar la sol·licitud per entrar a formar part del procés de selecció. Per a fer-ho han d'emplenar el full de la sol·licitud que trobaran a l'Ajuntament de Ribes de Freser o en format digital a la web. Una vegada omplert el full i reunida tota la documentació requerida, s'ha de portar tot a l'Ajuntament de Ribes de Freser dins del període establert mitjançant registre d'entrada.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Ripollès.

0: Hi, it's Jade.
1: Ripollès FM.

down, Shaboozy. Come on down the highway.

Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte.

0: què tal, nois i noies? Efectivament, això és Hit Parade. Què tal, com estem? Una setmana més ens retrobem en el món de la música ben feta, no com la darrera producció de la FIFA, tot i que hi ha la Lisa, que me l'aprecio molt, però, mare de Déu, són bodrios alguns temes d'actualitat. Digueu-me antiquat, si voleu.
1: Cases! Antiquat!
0: Bé, molt bé, saludem a tots aquests i aquelles que ara mateix això m'esteu escoltant, per exemple, en línia, és a dir, online, o bé a través d'un altaveu Alexa o una altra marca. Alexa, posa'm el Hit Parade, si us plau, amb un didalet. També saludem els que m'escolteu i les que m'escolteu a través del podcast de Spotify, iVoox, Apple Podcast o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és, com no, a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a Girona Capital, al Gironès, a la Selva, però no la de Tarfan, sinó la de Girona. També saludem a Manlleu, Vic, a l'Osona, a la gent del Baix Llobregat, als companys i companyes del Vallès, Maresme, Barcelona, el Barcelonès i l'àrea metropolitana, el Bages, l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també, com no, el Baix Penedès, a la província de Tarragona, a la Costa Daurada, a Cunit. Quedeu tots i totes saludats i ara, com és habitual, arriba en Caco Martínez amb un tema d'aquells que us farà recordar una època molt especial. Oi, Caco?
2: Hola, amics, ja estic de tornada a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Quan parlem de Bobbio, parlem del productor clau del so High Energy, beats mecànics, melodies enganxoses, sintetitzadors molt marcats i basses electròniques contundents. Un estil molt associat a clubs i discoteques de principis dels 80. Un dels seus projectes, Passion, del grup femení The Flirts, és un clàssic del so synth-pop i high energy dels anys 80, centrat en el desig, l'atracció intensa i l'energia emocional d'una relació apassionada. Som-hi!

Aquesta música em recorda moltíssim la meva primera joventut. Ara estic a la segona, a Calaf o a Prats de Rei, no recordo exactament. Però bé, hi havia una discoteca que es deia Bogar,

que és el productor de Sylvester, el de Do You Wanna Funk o You Make Me Feel Mighty Real. Ara mateix en solitari a Megatron Man, una cançó que vam posar fa uns dies, però que ens ha demanat a Instagram Jordi Casa G, que és el meu Instagram, un noi o una noia que es diu Bruce. Ara una mica de Giorgio Moroder, Donna Summer,

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

ostres, els temps d'avui dia són una mica d'aquesta manera xungs, no? Xunguills. Però els 80s i 90s eren lo més. Home, i els anys 70 també, que amb un bon sou et podies comprar un cotxe. Era increïble, quina gran època. Era una època a la qual també sonava aquesta cançó que es deia Popcorn i que aquí varen traduir com palomites de maíz, és a dir, crispetes, no? Es deien hot butter, mantega calenta, popcorn, anys 70, i seguim els anys 70. Gran època per recuperar aquest Fives of Beethoven, recuperant aquesta gran cançó de Walter Murphy and the Big Apple Band.

0: la que acaba de sonar i aquesta que ens arribava des de San Francisco a Michael Zager i la seva banda, Michael Zager Band, Let's All Chant. I ara mateix tenim preparat aquí directament a un noi que és també, al igual que en Caco Martínez, doncs una persona que entén molt de música i molt de ràdio, i cada setmana ens diu la seva, i ens diu la seva i ens porta un dels seus discs. No voldreu pas que els compri tots jo, no? També l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, com estem? Un moment de centrar el focus en un moment de la història de la música, en aquest cas dels anys 80. Posem ara la màquina del temps en marxa i anem a l'11 de setembre del 1985. Aquella diada va sortir al mercat un tema de Falco, un músic que malauradament ja ens va deixar fa molts anys després de patir un accident automobilístic. En aquest cas es tracta d'una lletra rapejada en alemany que parla de Viena, la ciutat natal de Falco, i parla, doncs, del desenvolupament de la ciutat i del seu estil de vida. Es fa referència també a l'entorn cada vegada més internacional d'aquesta ciutat i al telèfon com a mitjà de comunicació ràpid en aquells moments. Aquesta cançó s'acompanya d'un motiu molt vistós de flauta i també d'una guitarra amb algun toc de blues. I també s'utilitzen alguns samples que donen suport a la qüestió que us explicàvem del telèfon. És un dels temes més sonats de Falco que es diu Vienna Calling.

aquesta cançó està feta pel mateix productor de Divarge, The Rhythm of the Night, eh? Té un caire molt similar. Anys 80, Steve Arrington, Feels So Real. Sentint molt real, però també Feels So Real. Em sap greu, no?

directe a Kid Krill, però especialment jo em vaig fixar molt amb les coconuts, amb els de les coconuts, m'entreu, no? Annie, I'm not your daddy. Annie, no sóc ton pare, o sigui que fes-t'ho mirar. Per un advocat, òbviament. Senyores i senyors, ja fa anys, devia ser el 1997, amb en Jordi Cubino, és a dir, David Lyme, creador de No hagas el indio, haz el Cherokee, Charlie Coke, productor de Bisbal i actualment artífex de l'Eufòria de TV3, varen fer el remix d'aquesta cançó d'una noia i dos nois del Canadà que van ser molt famosos arreu del món amb dos cançons. Una es deia Broken Bones i l'altra You're a Superstar, ets una superestrella. Loving amb el remix de Jordi Casas, un servidor, i Jordi Cubino.

0: cosa molt important. Love It, You're a Superstar, Giorgio Remix, un servidor, Jordi Casas, Jordi Cuino remixant això. I un tema que va aparèixer, es va editar BMG Ariola, gràcies al gran Raúl Orellana, el qual aprofito per saludar. Té àlbum, Raúl Orellana, DJ de Estudio 54.
1: Jordi Casas, ets un crac. Jo de gran vull ser com tu, però...

amb una cantant d'Islàndia que es diu Björk, amb Big Time Sensuality. Ara mateix, en Björk, que realment es diu Björk Gursmondítir, doncs té 60 anys i veig aquí que es va casar amb Port Eldon. Pobre Eldon, van durar un any casats, eh? Van durar un... Pobre Eldon, pur Eldon. Bé, anem a un dels temes de Trainspotting, Born Sleepy amb Underworld.

0: Laberint, si no recordo malament es deia la pel·lícula, i aquesta era, com si diguéssim, directament la seva banda sonora. Una cançó de Underworld que es deia Born Sleepy, nascut allò mig adormit, com aquests acarajats que a vegades es veuen. Sí, tio, sí. Molt bé, salutacions cordials. Sóc en Jordi Casas, us espero, si us ha agradat, a una nova edició de Hit Parade. Us diuen adeu en Caco Martínez, el tinc per aquí.
1: Hola, amics.
0: I també l'Esteve Allò.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, ja, com pots comprovar, a punt de marxar. I marxarem avui a ritme d'una altra cançó que sonava directament a la mateixa època que la de Underworld i Born Sleepy. Aquesta cançó que us durà molt bons records.

11.

0: Ja tornem a ser-hi, ja tornem a estar aquí.
1: Aquí comença. Aquí comença. Fem dissabte.
0: Molt bon dia des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest dissabte 30 de maig, dissabte de primavera que compartirem amb tu fins les dues del migdia en una nova edició del programa d'èxits i novetats, el teu Fem Dissabte. Hem començat amb la nova història dels The Script, Men in the Arena.
2: El top 20 de la setmana.

hem entrat directament a la llista del Top 20 per escoltar l'última de les propostes de Kylie Minogue, una cançó que es diu Light Up i que forma part del seu documental per la plataforma Netflix, número 20 de la setmana.

0: Bangaranga. Es va portar la primera posició al passat Festival d'Eurovisió.
1: Fem dissabte.
0: Un festival que no vam poder veure aquí, eh? Canviem de registre i escoltem la veu de Bella Verb. Això es diu Go to Dinner, bon dia. Bon dia.

Són històries que només escoltaràs aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Bella Bar, Go to Dinner, dins de la llista del Top 20.

0: és una de les novetats de la setmana. Heaven is right here. El DJ i productor Argemi. Com et dic, és nou aquí el Fem Dissabte.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez. Amb Giannis
0: Martínez. Posar-li ritme fins a les dues del migdia. Amb el bo i millor de l'actualitat musical i amb els clàssics de sempre. Viatgem a finals dels 70 per recuperar-te aquesta de Patrick Hernández.

Born to be Alive, nascut per viure. Des de França, Patrick Hernández. I és que aquí també recuperem les millors dels 70, 80, 90, 2000. I ho fem setmanalment a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. Bon dia. No quiero más canciones tristes. Això és el que ens proposa Eva i Juan. Des de la capital de l'Aragó, des de Saragossa. Amaral.

una altra de les novetats importants de la setmana. Eva i Juan Amaral. No vull més cançons tristes. No quiero más canciones tristes. Ara arriba un ex One Direction, Zane.

La setmana passada publicava l'àlbum sencer, el nou àlbum de Fane. Daydreaming és una de les cançons incloses i que ja sona aquí al Fem Dissabte, on estem a punt de fer una petita pausa tornant re i escoltant entre d'altres a Caigo, Ana Torroja o Rick Astley. Així que no marxis.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

així estem obrint nou bloc d'èxits. Aquí a Ripollet FM, a Ràdio Sant Joan. Ho hem fet amb l'última de les produccions del DJ suec Kaigo, amb la veu de Dan Taminski, que va posar veu, valga la redundància, a un dels èxits d'Avicii, el Hey Brother.

Fins les dues, t'acompanyo, sóc en Janis Martínez. I ara mateix t'estic punxant una altra de les històries que triomfarà de valent. Aquest estiu a la Illa Blanca, Camel Fat. So good. Dissabte de primavera que compartim amb tu. I ara ens posem en modo avión. Adéu.

0: forma part de les últimes cançons publicades en Se Acabó el Show. L'àlbum de l'exmecano Ana Torroja és en troba en llista amb aquest tema que vam presentar la setmana passada que es diu Modo Avión.
1: 3. Con destino a Nova York. Última.

Martinez. Un altre dels excomponents de la banda One Direction es vol passar per aquí, per la passarel·la del Fendi Sabda. Ara és el torn de Niall Horan, End of the Era.

al final d'una era. Forma part de les noves cançons de Niall Horan en solitari. A nosaltres ens encanta compartir amb tu 180 minuts de ràdio en cançons tan bones com aquesta, que és l'última de Rick Astley. Després de Waiting on You, que va ser número 1, escoltem Raindrops.

un dels veterans que ha tornat en aquest 2026. Rick Astley. El vam conèixer al Never Gonna Give You Up. Però també històries com aquesta, que comença a sonar des de la nostra màquina del temps, van ser tot un número 1. Together Forever.

segurament hem agafat el cotxe a la feina o allà on siguis, taralallant aquest tema de 1988, Together Forever. Rick Astley amb la producció de Stock Aitken Waterman. I és que les millors dels 70, 80, 90, 2000 es passen cada dissabte per aquí, per al programa d'èxits i novetats. Ara ens espera l'última de les... Ara ens espera l'última de les produccions d'Another. Like it!

es la música de Harry Styles. La seva nova història que es diu Dance No More. Bon migdia. Nova hora d'èxits aquí.

Fins les dues, t'acompanyo. Soc Genís Martínez, a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. Sony Fodera. Let me be in your

Aquest també s'està convertint en un dels èxits viral a nivell mundial. La música de Tame Impala i el remix que ha fet Jenny. Ara una noia que l'any passat va triomfar de valent amb un tema anomenat Messi. Ella és Lola Young.

0: I és que som els primers a punxar-te. Lo que molt aviat serà tot un èxit. Nova història de Lola Young. From Down Here.
1: Dissabte arriba, puja el sol.
0: Aquí estem a la 98.7 Ripollès FM, 107.9 Ràdio Sant Joan. Cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia.

S'han passat per l'antena del Fem dissabte Milky David Guetta amb aquest remix del Just the Way You Are. Ara tirem la pista cap enrere i recuperem aquesta de Shanice, I Love Your Smile.

Eren principis de la dècada dels anys 90. Hem viatjat amb la nostra màquina del temps a recuperar-te un hit de Shanice. M'encanta el teu somriure. I love your smile. Des d'aquí, des d'on neixen els èxits. Des del Fem Dissabte.

0: I amb aquesta versió de Josh Powers, del clàssic del 89 de Madonna, Like a Prayer, fem una petita pausa, però tornem enrere amb molts més hits.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Yo, hey, check this out!
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
3: Creu Roja.
4: En antena. En antena. Genís Martínez.

és una de les cançons oficials del Mundial 2026, protagonitzada per Shakira. Aquest tema que serveix per obrir nou bloc que es diu Dai Dai. Bon migdia, què tal? Aquí estem compartint una estona de bons èxits des de la 98.7 Ripollet FM i 107.9 Ràdio Sant Joan. Això és el Fem Dissabte i la propera en sonar és la nova de Becky Hill.

0: Las temperaturas pujan y la música de estío ya es aquí. Calvin Harris ya dice Satisfy.
1: On neixen els èxits. Fem dissabte.
0: I és que arriben els bons temps, better times. Marxem a Alemanya per escoltar Robin Schulz.

És la nova producció 2026 del DJ i productor alemany Robin Schulz, sonant com a novetat de la setmana Better Times, donant pas a un artista que vam descobrir aquí el Fem dissabte. El seu amor perillós, Dangerous Lover, és la propera en sonar aquí a la llista del Top 20. Ell és Sekou.

La nostra màquina del temps sap estic de luxe per rebre Billy Joel. Just the way you are. Un dels nostres clàssics que sona cada dissabte en aquest apartat del programa. Amb la millor dels 70, 80, 90, 2000.

fresca música xino, més l'escoltaràs aquí. Dissabte, re de dissabte, entre les 11 del matí i les 2 del migdia. Abans de fer una petita pausa, Shaggy. Looking Lovely, tornem en re.

Després de 13 anys torna a repetir col·laboració. Repeat It. Així es diu el nou hit de Martin Garrix i Ed Sheeran. Serveix per obrir nou bloc d'èxits i nova hora. Aquí la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. Recordeu a la Xuxa i el seu Hilaré? Doncs hi ha versió 2026. I la protagonista, Melody.

Com et comentava fa un moment, arriba el bon temps, les temperatures pugen i arriben els èxits d'estiu. Versió 2026 per Melody, del clàssic de la brasileira Xuxa. Ara un trencapistes mundial. Talk to You va ser número 1 la setmana passada, de la mà del Sanoder. Bon migdia.

I'm Moving to the Sun, amb la veu d'Ultranate. És la nova història de Google. Ara escoltem una mica de country pop. Chows in Texas, Ella Langley.

Es queda la número 5 de la setmana dintre de la llista del top 20, Ella Langley. Ara obrim la màquina del temps. Anem a escoltar una banda sonora dels anys 80. La pel·lícula es deia Breaking. Ace, Ollie and Jerry. They're not stopping us.

Segurament no la recordaves. Molt aviat el DJ Mosca traurà la versió 2026 d'aquest tema que hem escoltat, de Oli and Jerry. I és que a la dècada dels 80 es va posar molt de moda el Bay Break Dance. Encara recordo les festes que es muntaven al vestíbul de la estació de metro de la plaça Universitat, amb els radiocassets i un munt de joves ballant. Madonna, remix de Peggy Go, de I Feel So Free.

El proper 3 de juliol veurà la llum Confessions 2, l'àlbum esperadíssim de Madonna. Aquest és un remix de la vintiaiesa Becky Go, I Feel So Free.

0: fa uns anyets ho van revolucionar tot amb un tema anomenat I Love It. Icona pop.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Ahir vaig veure la Maria.
1: I com està la seva filla?
0: Encara és complicat, però es troba molt millor.
2: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

Awake Tonight, el trio d'asses format per Afrojack, David Guetta i Sia. Així obrim l'últim bloc per al dia d'avui del programa d'èxits i novetats del Fem Dissabte, edició del 30 de maig.

Sap el sap, la plantela del fet dissabte, la Pantera de Figueres. Mònica Naranjo. La seva nova història es diu Puzzles. Ara marxem ràpidament als Països Baixos. Ens espera Armin van Buuren.

Una autèntica revolució, el nou hit d'Armin Van Buuren, recuperant un clàssic dels 90. You Got You Now. Ara arriba Bruno Mars. Ens tranquil·litzem una mica amb la seva nova història que es diu Raise It All. Just a

De moment es queda la medalla de bronze número 3 per Bruno Mars i això que es diu Racing All. Madonna i Sabrina Carpenter, quan vulgueu. Ask yourself this.

0: feia molt temps que no veiem a la reina del pop al capdamunt de les llistes internacionals. Sabrina. Aquest és el primer single oficial de Confessions 2 amb la col·laboració de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna. De moment, el fent dissabte, número 2. I got something I
1: want to talk about. Totes les novetats musicals del món. Totes les novetats musicals del món. El fent dissabte.

0: Els clàssics de sempre, amb Giannis Martínez. Amb Giannis
1: Martínez. Obrem per última vegada en el dia d'avui la nostra màquina del temps per recuperar un clàssic de New Order. Bizarre Love Triangle. Abans ha passat David Guetta amb Hey You.

I és que la bona música dels 70, 80, 90, 2000 no podia faltar en aquesta edició del programa d'èxits i novetats el fent dissabte. Estem a punt de tancar la paradeta. Hem estat des de les 11 del matí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan.

0: a conèixer el nou número 1 de la setmana els propers 7 dies.
1: Això és un número 1.
0: I aquesta setmana s'ho emporta el Francesc Kungs. Getaway. Bona setmana i a gaudir-li molt. Que vagi molt bé, adéu.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta pel preacord amb els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya i ha parlat d'un pas de gegant per al reconeixement de les condicions laborals dels docents i també per a la millora de la qualitat educativa. I és que ahir al vespre, sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar aquesta situació laboral. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això suma't a un esforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I parlem de política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces. Els de drets socials, Pablo Bustenduy, la de sanitat, Mònica García, i el de cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustenduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I seguim en plena política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions dels ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I parlem de cultura i ens n'anem fins a Tarragona, que avui acull una nova edició de la Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Reneix 9 de les 12 colles que formen part de la coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
4: La jornada, organitzada conjuntament amb el Ball de Diables de Tarragona, omplirà els carrers de la ciutat de foc, timbals i cultura popular. Entre les colles participants hi ha els Balls de Diables de Vilanova, Vilafranca, Torredembarra, Sitges, Colla Vella, La Riera, l'Arbós, Reus, el Vendrell i Tarragona. La responsable de la coordinadora, Núria Ferrer, ha explicat que l'objectiu és apropar el model tradicional dels Balls de Diables a la ciutadania i reforçar Tarragona com a referent de la cultura popular i del foc a Catalunya.
5: Donar-li el focus sobretot en l'origen d'aquests Balls de Diables. L'origen és la lluita entre el bé i el mal i principalment on es mostra tot això és amb la representació del ball parlat.
4: També es durà a terme la cercavila de foc, amb inici al Teatre Metropol i final al Monument dels Herois de 1811, on es clourà l'acte amb una carretillada final a les 7 de la tarda.
3: I en plana de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Predeida de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues dotacions dels bombers de la Generalitat. I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
5: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
6: Hey, was geht ab? Ich bin Nico Santos.
7: Ich bin's Topic hier.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Ahir vespre, els sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord i així poder desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que avui el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat ja han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Els focs han afectat una mitja hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel també s'ha actuat pels voltants de la Una en un petit incendi amb una gran columna de fum a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament seguim parlant en aquest cas d'incendis, ja que un petit incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de Garriga i Figaró. Renfe encara està establint el servei de transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. És a dir, que encara hi ha servei de transport alternatiu perquè no s'ha encara tornat a habilitar la via. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem de política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments a Catalunya. I també la CUP comença a mobilitzar les bases per a les eleccions municipals del 27. El secretariat nacional es fixa en l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. I en plana de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. Causa del sinistre, s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues dotacions, els bombers de la Generalitat. I un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.025 persones i prop de 200 vehicles. I per últim, en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa. No.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
1: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
0: Però si t'hi havies matriculat en català?
2: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: ¡Atención!

0: Fresh deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar xupluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
6: Hey, I'm Ella Henderson.

0: this is what heaven looks like.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària. Però ara aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. En aquest preacord, precisament, s'ha parlat d'un augment salarial que han aconseguit acordar que serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord que diu que podrà desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'ha descontrolat. Els focs han afectat la meitat d'una hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel també s'han actuat pels voltants de la una en un petit incendi a la A14, a Alguaire. I parlem ara de cultura i parlem de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que actuen avui a la seva ciutat, a la plaça Pere Català Roca. I ho faran en una diada molt especial, la diada del Museu Casteller de Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: Els Rosars segueixen immersos en el calendari d'actuacions quan falten poc més de 3 setmanes per afrontar la diada de la nit de completes i Sant Joan, amb la previsió de portar en aquesta diada castells de la gamma alta de 8 i també castells bàsics de 9. Una diada que la Vella compartirà amb els nens del Vendrell, que tenen previst portar el 4 a 8 i 2 castells de la gamma mitjana de 7. L'actuació de la diada del Museu Casteller es celebrarà aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda.
3: I obrim plena de successos i afectacions i parlem en concret de trànsit, ja que en l'última hora 2 carreteres tallades al sistema de carreteres català, en concret la C-55 a Clariana de Cardener per un accident i una altra a la L-310 entre Gra i Guissona per un altre accident. Per ara no es coneixen cap afectació greu en aquests accidents. Precisament, 2 motoristes han resultat avui ferits greus en accidents a la carretera TP-7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. I parlem del pla Campai, ja que un centre de detinguts i 19 investigats avui a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana en un macrodispositiu. I parlem d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.
4: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.

0: Him the imposter.
1: Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
2: Ets a Ripollès FM. Your radio. On sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros, això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Per ara, el temps sembla que podria donar una treva si acaba descarregant una mica de pluja. Precisament per revisar aquesta previsió del temps, tenim a Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Ja al migdia hem tingut el creixement de nuvolades molt destacades del Pirineu i Prepirineu i els primers ruixats s'han deixat veure per la comarca de la Cerdanya. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats s'han ampliat a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, Osona, i molts d'ells ho han fet amb intensitat, en punts amb calamarsa o pedra. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures han quedat més frenades respecte a les dues passades jornades, i és que avui els valors no han superat els 35 graus, com ha estat el cas de la població de Seròs. Demà diumenge acabarem la setmana i el mes amb la mateixa dinàmica, matí de molt més sol i una tarda amb inestabilitat al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats que aniran acompanyats de tempestes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: Precisament tornat en el fet de la calor, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en dos incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Precisament també els bombers han hagut d'actuar en petits accidents de trànsit. Precisament un encara talla la L310 entre Gra i Guissona. En aquests casos els bombers estan molt atents a aquests petits accidents, encara que siguin de trànsit i no hi hagi més afectacions a banda dels cotxes sinistrats, perquè podrien provocar un accident greu degut a aquesta situació de perill. I precisament seguim en plana de successos, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles. També van actuar a Reus i també en van fer un altre a Santa Maria, a l'entorn de la plaça de Santa Maria de Puigcerdà, que va finalitzar en aquest cas amb 237 identificats i 21 actes interposades. I parlem ara d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Encara segueix tallada. I amb aquesta víctima són 52, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Precisament al lloc dels fets del sinistre mortal que us explicaven s'han desplaçat 9 dotacions als bombers de la Generalitat, perquè en un dia com avui el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat precisament el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat avui al migdia han hagut d'anar a 2 incendis de Barberà de la Conca i Tremp per cremes de les restes vegetals que s'han descontrolat. També han hagut d'actuar pels voltants de la 1 en un petit incendi a tocar de la carretera A14, al Guaire. I en aquest cas també per un accident, encara que en aquest cas no hi ha hagut víctimes mortals, entre Clariana de Cardener i Riner també hi han actuat els bombers, on s'han vist implicats 2 vehicles i un d'ells s'ha incendiat. En aquest cas, com dèiem, no hi havia persones atrapades i l'incendi no ha afectat zona de vegetació. I també un incendi provocat per un laboratori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe encara té establert el transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I parlem de política i parlem de que els sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que s'ha aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això ha sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord. I seguim en plena política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu, sorgit d'aquestes forces. El de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I parlem en aquest cas de cultura, ja que el Festival Montllibre de Barcelona ha celebrat avui la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants de transformar espais quotidians en mons imaginaris i de situar el llibre com un espai de construcció de nous universos. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en...
2: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat. A qualsevol lloc i en tot moment per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Hi, I'm Doja.

0: Ευρώπη πρωί.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Aconseguit aquest divendres de la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats

0: Exclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
1: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
2: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat, no? A partir d'aquí els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
1: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
0: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Catalan Society.
1: Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
2: Ets a Ripollès FM. Your radio. On sents la música.

for the safety.

alguna d'aquestes promos que ens han enviat i que heu sigut els primers i primeres en sentir. I ara, molta atenció a això, és Louis Vega, Willie Sue, amb una bonica cançó que es diu Feeling Good Tonight, amb la col·laboració de Funky Cadets. Feeling Good Tonight, Louis Vega. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, el Jordi Casas House.

0: maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El reggaetó entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House. Potrum, potrum.

0: senyor Jordi Casas House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments? Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.

tocada, per això he posat lo de la turca, amb el bon sentit de la paraula, perquè tinc una amiga que és turca, que li va agradar molt el baile, i em va enviar un missatge, però és que viu a Suècia, eh? Enginyera naval, però una turca, allò, turca, guapa, guapa. Estàvem sentint una cançó que li hagués agradat molt al Rafa Sallent, DJ Morris, perquè a ell li agradava molt The Artists, Belo Horizonte, ara mateix amb Super Mini, Frankie Romano, també directament Antidote Maze, per una cançó que es diu Celebration, versionant a Artists, Belo Horizonte, i donant pas a Esteban i Sandra Carrasco amb una bonica cançó de José Mi Carmona. Això es diu Gitanitas.

estàvem escoltant un tema dels anys 90 directament des de Defector Records, Spill On amb Sophie Alex Baxter, el grup Jet, un remix d'aquest any, donant pas ara mateix a algú bestial que ens acaben de passar Who, des de Who Plays, darrera producció de Wiza, Just Geo, Back in the Day.

que cançó de Hooray, el nou remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de punxar com a novetat als anys 90. I ara una mica de Revival House Project mentre esteu bevent aigua mineral, conduint, treballant, a casa, a qualsevol lloc, escoltant el Jordi Casas House.

0: Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.